0: de
1: es
0: mi,
1: un partido histórico,
0: de mi vida, histórico.
1: Segunda estrella para España.
0: Y la verdad es que es súper merecida. Del minuto 1 al 120 fue superior España, como ya lo fue contra Francia. Ayer creo que todavía más. Argentina es que no le dejamos tocar el balón en campo
1: ni
0: contrario.
1: Tirar a puerta.
0: Ni tirar a puerta en todo el partido. O sea que muy, muy merecida la victoria de España.
1: Después de ver el partido, tú te diste una vuelta por Castellón,
0: sí.
1: Y pudiste ver cómo lo celebraban los castellonenses.
0: Sí, sí.
1: ¿Cómo estaba la Plaza Mayor?
0: En la Plaza Mayor, pues muchísima gente y muchísima gente yendo hacia Castalia. Se pusieron vallas alrededor de lo que es la fuente, pero aún así había muchísimas personas dentro del agua bañándose. El ambiente normal después de ganar un mundial.
2: Es que es mágico, tío. ¿Sí? Es mágico esto.
3: Está todo Castellón aquí, cabrón. Están todos aquí.
4: Bueno, pues al final la he vivido en casa con mis amigos, ¿no? Sabía que era un día importante porque lo voy a recordar toda mi vida.
5: Hombre, que estamos contentos. ¡Viva España!
6: Muy divertida, nos lo hemos pasado súper bien.
7: Muy orgullosa de ser española, ¿verdad?
6: Muy orgullosa de nuestro país.
7: Y que muy mal que nos hayan cancelado los dos goles.
8: Bien, muy, muy ilusionante. Y nada,
1: ilusionante esa afición que ayer salió a celebrarlo a las calles. Así se vivió aquí en la provincia de Castellón, pero ¿cómo lo vivirían los castellonenses que estaban en Nueva York? Porque hubo muchísima gente que viajó. Hablamos con uno de estos aficionados de la Salsadella la semana pasada, justo después de la semifinal contra Francia. Mm-hmm. Y Bernat estuvo ayer, Bernat Segarra, allí en el estadio.
0: Buah,
1: viviendo esta final contra Argentina. Y lo más fuerte de todo, David, es que lo tenemos al otro lado del teléfono, pero desde el avión volviendo a Madrid, porque no se quiere perder esa celebración de esa tarde en Madrid. Así que desde las alturas, desde el cielo y mucho más allá, saludemos a Bernat Segarra. Bernat, buen día.
9: Buen día, Adrián, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás desde ahí, desde el avión, agafándose el teléfono? ¿Qué tal?
9: Pues la verdad,
1: Estás
9: un poco cafòric, però bé.
1: Esteu, Bernat, ara mateix a volant. No sé si tens noció de per on aneu, per on esteu passant o per on heu passat fa poc.
9: Pues la veritat que no ho sé, però on estem anant. Però bueno, ja mos queda poc per a plegar a Madrid. O sea, que mos queda com mitja hora, 50 minuts, per lo menos, per a plegar a Madrid. O sea, que estem regulant la península ibèrica.
1: Clar, perquè la intenció, Bernat, és que tota aquesta federació pugueu estar en la celebració de avui amb l'equip allà a Madrid.
9: Sí, correcte. Una gran part de la federació espanyola, que és una de les federacions oficials de la selecció espanyola, vam decidir de pillar el vol este, que era justament després del partit, per poder aplegar a Madrid per celebrar-ho en tots.
1: Bernat, tu ens pots contar millor que ningú com es va viure esta victòria a ir allí al estadi, els espanyols que estàveu allí, els castellonencs, com vau viure esa segona volta que Espanya en la categoria masculina es proclama com a millor equip del món?
9: Pues la veritat que ho vam veure molt bé, o sea, molt content de veure gent de la província, gent de Treguera, d'Altora, de Castelló, Castelló de Salsadella, la veritat que és molt bonic poder-ho celebrar tots junts. Això al final de la història de tot el país i de tota la província. I la veritat que vam ser clarament superiors. O sigui, sí que vam haver de plegar a la pòrroga per aconseguir la victòria, però és que vam ser superiors durant tot el partit, no vam deixar jugar-les.
1: Com va ser aquesta celebració d'abans del partit i sobretot d'aquest postpartit que vau poder viure vosaltres des d'allí, des de Nova York?
9: Pues la veritat que molt bonic, la veritat. O sigui, hauria de ser aquestes... Estic acostumat a la televisió i tot, però no és el mateix viure des de la televisió que viure allí en directe al camp. O sigui, plorant, abraçant-vos amb els companys. O sigui, és una experiència única en la vida i que per sort vaig poder gravar. I, o sigui, és que serà un record que...
1: Que bonic. Bernat, no sé si hauràs tingut molt de temps de dormir o has anat directament de la celebració a l'avió.
9: No, o sigui, vam sortir de l'avió, vam pillar un taxi i directe a l'aeroport, fer el check-in i a l'avió.
0: Has pogut dormir alguna cosa a l'avió?
9: Sí, em permet un parell d'hores a l'avió, amb les forces a Madrid, i la resta de companys sí que s'han quedat per Nova York, celebrar-ho per Times Square i tot això.
1: Que bonic.
9: Tot aquí la part...
1: Doncs, Bernat, esperem que disfrutes moltíssim esta vesprada a Madrid amb una celebració històrica per al nostre país. T'agraïm moltíssim que hagis agafat el telèfon des de l'avió.

0: i ens pogués traslladar esta sensació així ara mateix en directe a la ràdio. Sí que t'enviem una abraçada ben, ben gran i que disfrutes esta vesprada.
1: Gràcies, Bernat.
2: Gràcies a la Batro i també gràcies a la tripulació per donar-me permís per a poder fer esta connexió en directe.
0: Totalment. Bueno, clar, havia demanat, Bernat, permís a les azafates de vol, clar, per si podia posar-se en algun lloc que no molestara la resta d'avió, perquè m'havia dit, hi ha molts companys que estan aprofitant i estan dormint.
1: Clar.
0: Aleshores, l'han deixat en un huequet ahí a l'avió i ens ha pogut atendre.
1: Molt agraïts, molt agraïts.
0: Molt agraïts, molt agraïts.
1: Sí, sí.
0: Clar, David, sempre intentem dur-nos les històries hacia casa per veure quina relació tenen amb la província de Castelló i, clar, sabem que hi ha tres estrelles d'este equip que han crescut així, que s'han format, que han jugat i que els hem vist despegar mai millor dit, com és el cas de Rodri Hernández, de Àlex Baena i de Jeremy Pino, que han passat molt de temps així a la província de Castelló i que han jugat des de les categories més xicotetes fins al més alt de la província.
1: És una passada i és un orgull per a un equip de la nostra província, per al Villarreal, que ara en les xarxes socials feia gala d'eixe orgull de tindre tres jugadors i crec que parla molt bé de lo que és la cantera del Villarreal, que ja ho hem parlat moltes vegades, és lo bé que se treballa en la pedrera del Villarreal en els últims 20-25 anys, la quantitat de jugadors grans que han eixit d'ahir i que ara, en un ITE com és guanyar un Mundial, n'hi hagin tres jugadors que molta part de la seva formació, especialment en el cas d'Àlex Baena i de Jeremy Pino, ha sigut així en Villarreal, també Rodri des dels 17 anys, és un orgull per al Villarreal i és molt, molt gran.
0: I ojo que els tres han estat en el Roda, han estat en els juvenils del Villarreal, en el Villarreal B, també en el primer equip del Villarreal, els unis, no?, i sa base que tenen futbolísticament parlant. Així que, mira, avui anem a saludar així al programa a Jano Sanahuja. Ell formó parte del equipo técnico de Rodri cuando jugaba en el Roda, también cuando jugaba en los juveniles del Villarreal, y también estuvo con Borja Iglesias. Así que lo saludamos hoy en directo. Jano Sanahuja, muy buenos días.
3: Bon dia, com estem?
0: Molt bon dia. Com li sent algú que ha format part d'aquest equip tècnic de Rodri o de Borja Iglesias quan eren més menuts, més joves i començaven a formar-se futbolísticament, que ara siguin les estrelles d'un Mundial?
3: Pues la veritat que molt d'orgull per aquests jugadors que han passat per les teves mans. Realment, que hem sigut part de la seva vida, veure's ahí que ha sigut important. És un orgull molt gran per
0: nosaltres. Anem a destacar una miqueta per damunt, perquè ha tingut formació futbolística i també acadèmica a Rodri, ha sigut Baló d'Oro, ha sigut també el Baló d'Or del Mundial en guany, i tu, Jano, vas tindre especial relació amb Rodri. Com era ell quan estava al Roda i quan va passar al Villarreal, al juvenil, i després va anar a l'Escalant?
3: Rodri, al principi, sí que és molt introvertit, i és veritat que es relacionava el seu company d'habitació en la residència, en Pablo, i sempre venia darrere perquè era un bon introvertit, anava sempre a la seva, però era un tip que parlaves amb ell i havia un nivell educatiu superior a la resta de jugadors de la seva època. Era... Ara no fa sentit que anava a plegar, però això és l'any que patís, l'any del 2012, que és la temporada 12-13, si no tinc molt de mal. I a partir d'ahir va començar a jugar millor, però la temporada va patir molt, però era sempre seguir treballant, seguir treballant, seguir treballant.
0: Va patir per què?
3: No sé si em recordeu quan dona el valorat, li dona les gràcies al pare.
0: Sí.
3: Hi ha un moment que ell vol li crida al pare dient que s'ho vol deixar, vol deixar el futbol. Va ser justament aquesta temporada, que comença la temporada jugant en Divisió d'Honor, la temporada que el juvenil Roda estava jugant a la Lliga de Catalunya. Comença a jugar, tenia una temporada més o menys un canvi d'entrenadors i passa de jugar a no anar convocat, sinó al Cordemal, nou partits.
1: Ostres.
3: Entonces, ahí és el moment que dice que diu, me vull quedar, no vull seguir jugant a futbol. Era el sitent que ha tornat a jugar bé i va jugar. El entrenador considera que deu jugar més i és quan és important. Però és que va tindre 9 partits ahir que no van anar convocats.
1: És...
3: de vindre de jugar a no jugar.
1: És un poc una lliçó de vida, no? Una persona que es volia deixar el futbol ha acabat sent Balón d'Or, campió de la Premier, campió de l'Eurocopa, campió del Mundial, millor jugador... millor jugador de la Champions, campió de la Champions. És una lliçó de que a vegades a la vida
0: hi ha que lluitar.
1: Hem de continuar i hem de lluitar.
0: Totalment. Jo crec que Rodri, a més, és el clar exemple del que està comentant David. Ara contarem també que, a més, és un dels pocs jugadors de la selecció que té una carrera universitària i volia treure's els estudis. De seguida parlarem d'això. No sé, Jano, si tu vas coincidir. Bueno, ens havies contat també que també vas tindre a Borja Iglesias, no?, allà en el Roda.
3: Correcte, sí. La temporada 11-12, que és la... No recordo mal, la primera temporada que també va plegar amb Borja. I d'ahí ja va passar el juvenil Villarreal, i el Villarreal al juvenil C, al juvenil C, però al Villarreal C. Que és, no recordo mal, forma part de la delantera en Gerard Moreno i Florin Andone. La delantera del Villarreal C.
1: Bona delantera, sí.
0: Una bona delantera, sí, totalment. I vas tindre també contacte amb Àlex Baena i Jeremy Pino, perquè també van estar al Roda, també van estar en els juvenils del Villarreal.
3: Amb Jeremy Pino no, amb Àlex Baena sí que recorde que quan ell estava al juvenil del Villarreal, nosaltres sabem en el seu menor partit del juvenil A, el Javi Calleja, i sí que convocàvem a l'Ibre a més d'un partit, si no se pot fer mal, a l'Ibre a la Copa, a algun partit de Copa del Rei. Algo de contacto sí, pero ya menos. De Jeremy no.
0: Claro,
3: Jeremy, pues sí, de ver el de él, la esportiva, de seguirlo y tal, sí, pero no tan.
0: I ara, Jano, tu tens ese contacte amb Rodri per preguntar-li o felicitar-li pel que va passar a nit?
3: Sí. Jo, bueno, jo vaig parlar amb ella sí, quan va venir d'octubre, que va fer l'homenatge sí, al club.
0: Sí.
3: I jo sempre tardo una setmana en escriure a Rodri, perquè és un trasto. Home, bé, jo suposo que té el telèfon saturat.
0: Imagina que sí.
3: Sempre tardo en contestar. Entonces, mai l'escric en el moment, però sí, habitualment una vegada o dos l'any fer el sol d'escriure de ahir.
0: Doncs, ese xic introvertit que va estar junt amb Jano Sanahuja de l'equip tècnic del Roda, també del Villarreal juvenil, que a nit es proclamava campió del món, entre altres coses, perquè estem contant que ha sigut esa brújula que tot el món parla d'ell en la selecció. No sé si se li veia ja a això també, esa capacitat que té de controlar el xoc i d'estar quan toca, Jano.
3: Jo sempre dic que el Rodri ja no va sempre igual jugant. Ha tot sempre igual. Pareix mentida dir nos que la pressió no us afecta, però a ell l'afectarà, òbviament, com a tot el món, però sí que la sensació de que estigués jugant al camp del un camp de Múrcia o estigués jugant al Ministeri del Villarreal B, era exactament igual. Això va sempre igual. Igual és la sensació física que dona de la seva postura, no sé, però... Parece que no le moleste más la presión.
1: Y me enseña de lo futbolístico, y así le veía esa ánima de capitán, porque cuando está dins del camp, todo el mundo le seguís ahí, pero fuera del camp también, y en los roles de prensa, lo demuestra la personalidad que tiene y la capacidad que tiene para liderar los grupos.
3: A ver, en la temporada 3-15, que es cuando el Villarreal juvenil gana la primera Copa Campeón, apleguem a la pròrroga, s'havia empatat el Espanyol, i va ser gent que agarra l'equip i fa l'arenga. Estem un moment, però anem a tirar cap avant i no agrada això.
1: Ja que ja...
3: Sí.
1: Bueno,
0: un jugador que ens ha ensenyat que hi ha que esforçar-se i tirar sempre cap avant. Així que, Jano Sanahuja, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, per contar-nos si s'ha passat d'aquests jugadors que han tingut així a la província i aquest vincle que tenen amb la nostra terra. Un abraç, Jano.
3: Un abrazo,
0: a vosotros. Bueno, David contava, Jano, que ha sigut, era un jugador que destacava també per la seva educació, per lo educat que era, i contàvem també que és un dels pocs jugadors de la selecció que té una carrera universitària. De fet, la carrera que va estudiar Rodri la va traure així, a la Universitat Jaume I, i va estudiar el grau en Administració i Direcció d'Empreses, el que es coneix com ADE, i un dels professors que més contacte va tindre amb ell és Lluís Callarisa, precisament d'esta titulació. Lluís és professor titular d'Universitat de l'Àrea de Comercialització i Investigació de Mercats del Departament d'ADE, i el tenim també a l'altre costat del telèfon. Lluís, bon dia, buenos días.
4: Hola, bon dia.
0: Com era aquesta relació d'un professor d'universitat amb un alumne que se diu Rodri Fernández i que resulta que ara és campió del món de futbol?
4: Pues és una relació fàcil perquè quan se basa en la honestitat i en ganes de fer coses, no tens ninguna dificultat. Jo en aquells anys era el vicedegà del grau d'administració d'empreses, el director del grau. Tres cares, és a dir, tot el tema de deportistes d'èlits, pues, d'alguna forma o altra ens afectava a lo que és la gestió del grau i possiblement un dels més destacats era Rodri, no?
0: Clar.
4: Entonces, clar, des del primer dia pues, vaig tindre contacte amb ell i el que fèiem era tots els anys planificar el seu calendari acadèmic en funció del seu calendari esportiu, no?
0: Clar, Lluís, perquè quan ell estudiava a la Universitat Jaume I, en quin moment estava futbolísticament parlant?
4: Ell va començar, estava en el filial, si no recordo, estava en Villarreal B i després va passar al Villarreal A. Del Villarreal A va estar fins que el va fitxar a l'Atleti de Madrid. Després de l'Atleti de Madrid va estar en el Manchester City i durant tot aquest temps, fins crec recordar que era 2013-14, no recordo ara el exactament. És a dir,
1: 23-24 seria, no?
4: No, més anys. Més endavant. Ara no tinc en el cap com va acabar, però sí que va estar sempre molt compromès en els seus estudis, perquè per a ell era un factor fonamental, no? I tenia molt clar que la seva vida esportiva tenia un fi en algun moment determinat i volia estar preparat per a quan plegués aquest moment.
0: Claro.
4: I per tant no havia mai ningú problema, era una persona molt comprometuda, molt responsable, molt madura per a la seva edat, i per tant és lògic que tingués aquesta preocupació que va mantindre a lo llarg de tot el temps. A més, ella era una persona que diria lo de molt comprometuda i molt seria i per això ha plegat a una plegada, no? És a dir, una persona que té una capacitat de lideratge i té una visió de no només en el camp esportiu, sinó en la vida, no? És a dir, hi ha una persona que, escolta, me fitxa a l'Atlètic de Madrid, però estic a gust en la Jaume I, estic a gust en com me trateu, com ajudeu a poder estudiar. Llavors vam continuar la relació, agafava un tren quan estava a l'Atlètic de Madrid i se'n venia a examinar-se, quan tenia que examinar-se a Castelló, a la Jaume I, a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, i quan estava en el Manchester City ja no era només un tren, sinó que era un avió.
0: Claro.
4: No era convenient, no?
0: Claro.
4: I clar, és a dir, la relació sempre va ser molt, molt fàcil perquè és una persona molt madura, una persona molt responsable i que tenia molt clar que l'acabar els estudis universitaris per a ell era un requeriment per la seva forma de ser i per la seva persona, no? I jo penso que això també són valors que t'inculques des de casa.
0: Li va costar un poc més de temps traure's la carrera per tal de compaginar la seva carrera futbolística amb ADE?
4: Lògic, sí, clar, lògic, perquè pensa una cosa, és a dir, quan planificàvem tots els anys la seva carrera acadèmica, ell sempre tenia molta més disponibilitat en primer semestre, o sigui, hasta Nadal, però en segon semestre ja era un caos. Per què? Pues perquè a medida que anaves avançant en competicions europees, la Champions, l'Europa League, en aquells moments eren la Champions, que si la Copa del Rei, que si la Lliga, que si la selecció, com vas començar a anar seleccionat, és a dir, al final tu tens 3-4 competicions que t'alteren els calendaris.
0: Clar,
4: i que te limiten de manera extraordinària la teva capacitat per poder presentar-te, per estudiar i per poder presentar-te als exàmens. Perquè Rodri se presentava a tots els exàmens. Que això que li quede clar a tot el món. És a dir, no és una persona que busqués algun tipus d'avantatge, no. I era un mes en aquest sentit, ni que passa que tenien que acomodar les seues dates d'examen a la seua disponibilitat real. I era un fet, a més era un fet evident, no?
0: No, clar, ho podíeu veure per la tele, la justificació.
4: Oi, no sé si és que me diu una cosa, no sé si és veritat, no?
1: Sabies que era... Ja està.
0: Lluís sabia que era de veres. Doncs quina radiografia també més xula de... del caràcter.
4: Sí que hi ha, per exemple, alguna anècdota de que, pues, no home, evidentment, els que vos agraden l'esport i demés estem al dia, no? Però sempre hi ha pues, algun company que no està aviat en la dia d'esport i quan li dius, escolta, mira, que ha canviat l'examen de data exam, perquè no diria, això perquè va dir no sé què, i si dic que és la tele, ho sabràs per què t'ho estic dient, perquè està a 500 quilòmetres d'aquí i és impossible que pugui estar.
0: Pel que siga, perquè igual és un dels millors jugadors.
4: Sí, efectivament. No, no, però és, llevat d'això, cap problema, els companys també de la universitat, el personal docent investigador de la Universitat de Gemellà, de la Jaume I i del grau d'administració d'empreses, sempre també va ser prou comprensiu, perquè el que estem parlant és que és una qüestió evident, i ell sempre va demostrar molta educació i ser molt responsable en tot aquest tema. Entonces, va ser una relació, i és a dia d'avui, una relació magnífica.
0: Doncs ens alegrem moltíssim, Lluís Callarisa, professor de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, que va tindre aquesta relació i que va fer també amb aquesta relació amb Rodri a la Universitat Jaume I. Una abraçada i gràcies per aquesta radiografia tan xula.
4: Vale, moltes gràcies, i sobretot per a nosaltres és un orgull, no? Tindre... Som una universitat que té un campió del món i dos balons d'or, no? És a dir, un baló d'or i el millor trofeu, el millor jugador. Per a nosaltres i per a la nostra Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques és un orgull enorme.
0: Tot un orgull, efectivament. Per a nosaltres també, com a estudiants també de la Universitat Jaume I, sí, David, sí, sí. Costa Rosa. Lluís, moltíssimes gràcies, una abraçada.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I em queda una curiositat per comentar, David, perquè ahir, en aquest partit, vam veure també com els himnes, tant d'Argentina com d'Espanya, eren música en directe. Y el himno de España sonaba ahí sí en directo a ir. I aquest himne estava interpretat per un grup musical que s'anomena Spanish Brass, que està composat, com van poder veure a nit, per 5 músics: Juanjo Serna, Carlos Beneto, ells dos toquen la trompeta, Manolo Pérez, que toca la trompa, Sergio Finca, que tocava la tuba, e Inda Bonet, que tocava el trombó. Inda és un músic de Vila-real. Els va pillar una mica de sorpresa, els van cridar perquè volien que foren ells qui interpretaren ese himne d'Espanya a nit en la final del Mundial. Així que hem intentat parlar amb ell, però està viatjant, no ens pot atendre, ens ho ha dit una companya seua, però prompte el tindrem així al programa i ens contarà com és interpretar l'himne en una final històrica del Mundial d'Espanya.
1: Imagina que un honor increïble i
0: tu diràs,
1: un dels millors dies com a professional per a ell, com a músic, i un altre honor que una vegada més la província estigui representada, en este cas des de la part de l'himne.
0: Correcte, amb aquest instrument, amb el trombó, amb el que du més de 3 dècades de concerts per tot el món, eh? Ha fet concerts nacionals, internacionals, tenen com a grup més de 30 discos publicats, és a dir, és una banda musical molt, molt, molt reconeguda, que es va formar l'any 89 i que han estat per més de 60 països, i a més són un referent en la música de cambra. Així que enhorabona també per als músics de la nostra terreta que van estar allí posant aquesta part fonamental a totes les celebracions que és la música. Així que, David Costa Rosa, gràcies per acompanyar-nos en aquesta primera part.
1: A tu, Andrea.
0: I nosaltres, parlant del Mundial, arribem a la 1 del migdia, tornarem de seguida a Si a l'Hoy por Hoy Castelló i els contarem més històries. Fins ara.